Yabusaku är en traditionell folksång, no? Det ska man Yabusaku, det är taken när man kan lo nokonose Clementine. Pues amit gu se canción que tame Three Way Love Affair, esa que ta de Clan Nerne. Muy especialmente para vos en un tour que te gusta country music. Bushin andana.